Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 39%.

people what I believe in.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 39%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 39%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 39%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 39%.

dormir res. I el vespre següent, i ara al carrer,

Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 39%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 39%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 39%.

Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

0: Molt bon dia, són les 10. Els veïns de les poblacions del Baix Penedès i el Tarragonès afectades pels aiguats d'ahir treballen per recuperar la normalitat i refer-se dels danys causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Asseguren que s'han sentit abandonats i que els va faltar informació. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, defensa que enviar un SAlert als mòbils del Baix Penedès i Tarragonès no estava justificat pel nivell de risc previst pel Meteocat i perquè calia adaptar la resposta a cada situació. Avui es manté l'alerta del Pla Inuncat per la probabilitat de tempestes intenses a les Terres de l'Ebre. Estabilitzant l'incendi que ha cremat més de 600 hectàrees entre els municipis de Sagorb i Gàtova, al País Valencià. Es preveu que a les pròximes hores el miler de desallotjats puguin tornar als seus municipis. El Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van morir. Pel que fa a la crisi sanitària, demà Sanitat ha convocat les conselleries de salut de les comunitats per abordar la vacunació dels migrants que hi ha a la ciutat autònoma. A menys d'un mes per les eleccions legislatives a Rússia, Vladimir Putin promet seguir lluitant a Ucraïna fins a aconseguir la victòria. De fet, vol centrar la campanya electoral en la guerra, malgrat que els russos els preocupen la crisi econòmica, els talls d'internet i els atacs de drons. El Festival Occident Summerfest de Puigcerdà tanca la 5a edició amb 15.000 espectadors. L'últim dels concerts ha estat el del grup madrileny Taburete. El certamen es consolida combinant música en directe, gastronomia i territori. I 12 aletes de gamma extra a la jornada castellera. Castells com el 5 de 9 o el 4 de 9 net, entre d'altres, han deixat una jornada extraordinària al Catllà, al Tarragonès.
1: Esports.
0: El Barça s'estrena avui a la Lliga. Els blaugrana començaran a la defensa del títol al Camp de l'Elx a 2:15 del vespre. A l'equip, que viatja avui mateix i podria debutar Cancelo, mentre que Rodri es quedarà a Barcelona. Derrota de l'Espanyol contra el Real Madrid per 1-2, amb un gol de Carlos Espí en temps de descompte. Calatrava va fer el gol blanquiblau. A segona, el Sabadell visita aquesta tarda al camp del Castelló a partir de les 7, mentre el Girona reforça amb el fitxatge del jove central portuguès Mauro Furtado. Àlex Palou tindrà aquesta tarda als carrers de Washington la primera oportunitat per guanyar per 5a vegada el campionat d'IndyCar. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor sortirà des de la pole per un gran premi especial dissenyat pel 250è aniversari dels Estats Units. I pel que fa al temps, un dia més tindrem una mica d'estot. S'esperen ruixats al Camp de Tarragona al migdia i a les comarques de Lleida i el Pirineu durant la tarda. El temps més assolellat serà a la costa. Les temperatures pujaran. Les màximes més altes del país seran a Ponent i rondaran els 34 graus.
1: 3CAT Info.
2: Estem amb tu des de 1985.
3: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
2: 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 39%.

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.
2: I sovint, en fer-se fosc, de lluny m'arribarà una cançó. 29 d'agost, a 8:15 del vespre. En fer-se fosc és una proposta que es va iniciar amb èxit l'any 2025 a Junet i que el darrer dissabte d'agost vol convidar la gent veïna, permanent, temporal o ocasional d'Arbúcies a fer el tancament de l'estiu i del període de vacances. Un concert que comença a 8:15 i que acompanya amb música la llum del sol que es va fonent, canviant el color del cel, de les muntanyes, fins que, en fer-se fosc, arriba la nit. Mujer. Aquesta és la segona edició i gaudirem d'un concert dels sons més autèntics de Cuba, com el son, el mambo, la guaracha, el cha-cha-cha i el bolero. Un concert de ritmes caribenys amb els temes més emblemàtics. Quizás, quizás, piel canela, guantanamera, perfidia o frenesí. Un concert de Telva Rojas, la reina cubana del bolero, acompanyada de la Selva Big Band, reconvertida en una orquestra de música llatina que ens oferiran un viatge per la música cubana. Recordeu, en fer-se fosc a partir de 8:15 el proper 29 d'agost a Joanet. No us ho podeu perdre.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 39%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 39%.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: FM.
1: Humans i humanes!
2: El proper 8 de setembre a les 7 del vespre a Can Cassó, la Regidoria de Cultura d'Arbúcies presenta un assaig obert de l'obra Emboscadura, del grup Colectivo Ameno. És una companyia resident a Nausellats i que aquest any ha estat seleccionats per participar en la Fira del Teatre de Tàrrega. Crítica i humor en un viatge delirant on la bogeria i la poesia es donen la mà. Clown, bosc i dissidència. A través dels clowns, la natura té veu i no té cap intenció de callar. Dos arbres desesperats decideixen passar a l'acció, sortir del bosc per donar un missatge als éssers humans. La seva intenció serà emboscar-los i animar-los a plantar-se. Recordeu, 8 de setembre, a les 7 del vespre, a Can Cassó, assaig obert de l'obra Emboscadura del grup Colectivo Ameno. No us ho perdeu.

0: Els alcaldes de Roda de Barà, el Tarragonès i del Vendrell, al Baix Penedès, asseguren que els municipis encara no han pogut avaluar del tot els danys causats pels forts aiguats que van patir la matinada de dissabte i remarquen la dificultat que hi ha per preveure episodis de pluja tan intensos. Molts veïns asseguren que els va faltar informació. 9 persones continuen encara hospitalitzades, una d'elles en estat crític. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, defensa que enviar unes alertes als mòbils del Baix Penedès i del Tarragonès no estava justificat aquell dia pel nivell de risc previst pel Meteocat i perquè calia, diu, adaptar la resposta a la situació. Compte que avui es manté l'alerta del Pla Inuncat per la probabilitat de tempestes intenses a les Terres de l'Ebre. El Marroc demana a Espanya que retorni al seu país tots els migrants que van creuar de forma il·legal cap a Ceuta, tant aquells que van sobreviure com els que van morir. Pel que fa a la crisi sanitària, demà Sanitat ha convocat a les conselleries de salut de les comunitats per abordar la vacunació dels migrants que hi ha encara a la ciutat autònoma. Sobre aquesta reunió, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusa el govern espanyol de buscar l'enfrontament entre comunitats. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Es tracta del propietari d'un vehicle calcinat que va provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Les persones desallotjades de Gàtova, pel País Valencià, podrien tornar a casa seva després del foc que estan patint, però s'han de mantenir confinats i beure aigua envasada, segons les autoritats. L'incendi avui al matí ha quedat estabilitzat. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky sospita que el seu homòleg rus, Vladimir Putin, vol enviar 300.000 soldats més a la guerra després de les eleccions russes convocades pel mes vinent. Putin centra, de fet, la seva campanya a la victòria a Ucraïna, tot i que la població li reclama més que faci atenció a la crisi econòmica, als talls d'internet i als atacs que continuen amb drons. 12 aletes de gamma extra a la jornada castellera d'ahir al Catllà. El Tarragonès, castells com el 5 de 9 o el 4 de 9 net, entre altres, van deixar una jornada històrica a plaça.
1: Esports. Hansi Flick deixa fora de la convocatòria Alejandro Valde per jugar aquest vespre al camp de l'Elge en el debut dels Blaugrana a la Lliga. Flick s'ha endut 23 jugadors, no hi són tampoc Rodri, que encara no s'ha entrenat amb el grup, ni Casador i Héctor Fort, que no compten pel tècnic. Derrota de l'Espanyol contra el Real Madrid per 1-2 amb gol de Carlos Espi al temps de descompte, mentre segona el Sabadell visita aquesta tarda al camp del Castelló, a partir de les 7. En motor, Àlex Palou tindrà aquesta tarda als carrers de Washington la primera oportunitat per guanyar per cinquena vegada el campionat de l'IndyCar. El pilot català sortirà des de la pole en un gran premi especial dissenyat pel 250è aniversari dels Estats Units. I avui, segona etapa de la Vuelta, 214 quilòmetres entre Mònaco i el municipi francès de Monasca. Tadej Pogacar és el primer líder de la ronda espanyola.
0: Tarda encara amb ruixats que poden caure les comarques.
2: Informació, proximitat, música...
3: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 39%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Radio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Yo, I just started my sentence like a capital letter. Got bars for years, I hope you send me

0: Ràdio Arbúcies
1: 107.6 FM.
2: I sovint, en fer-se fosc, de lluny m'arribarà una cançó. 29 d'agost, a 8:15 del vespre. En fer-se fosc és una proposta que es va iniciar amb èxit l'any 2025 a Junet i que el darrer dissabte d'agost vol convidar la gent veïna, permanent, temporal o ocasional d'Arbúcies a fer el tancament de l'estiu i del període de vacances. Un concert que comença a 8:15 i que acompanya amb música la llum del sol que es va fonent, canviant el color del cel, de les muntanyes, fins que, en fer-se fosc, arriba la nit. Mujer. Aquesta és la segona edició i gaudirem d'un concert dels sons més autèntics de Cuba, com el son, el mambo, la guaracha, el cha-cha-cha i el bolero. Un concert de ritmes caribenys amb els temes més emblemàtics. Quizás, quizás, Piel Canela, Guantanamera, Perfidia o Frenesí. Un concert de Telva Rojas, la reina cubana del bolero, acompanyada de la Selva Big Band, reconvertida en una orquestra de música llatina que ens oferiran un viatge per la música cubana. Recordeu, en fer-se fosc, a partir de 8:15 el proper 29 d'agost a Joanet. No us ho podeu perdre.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matina de divendres a dissabte tornen poc a poc a recuperar la normalitat.
2: Al mateix temps, ja s'han iniciat les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua.
0: Repassem la resta de titulars de la jornada d'Adrià Tella. Bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: L'hotel Maramar de Coma-ruga al Vendrell ja ha estat desconfinat precisament després que es diluïssin unes pastilles de clor al seu aparcament a causa de l'aigua acumulada.
2: El servei d'emergència ha hagut d'atendre una persona menys greu per la incidència i els bombers continuen treballant al lloc per treure l'aigua acumulada de l'aparcament.
0: D'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats en el transcurs de la concentració d'ahir a favor del moviment Save Europe Act.
2: Els comuns també han denunciat aquests fets a la Generalitat.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles, bon dia.
3: Hola, com estem? Avui la situació es tornarà a complicar una mica al sector de la Terra Alta i Ribera d'Ebre. Tot el sector també de les Terres de l'Ebre poden haver algun ruixadet i fins i tot alguna tempesta puntual aquesta tarda, afectant fins i tot el Segrià. Aquests ruixats també es poden estendre per al Pirineu i Prepirineu, sobretot a l'Alt Urgell, Pallars Sobirà i Pallars Jussà, serà la zona on els ruixats poden fer més acte de presència. A la costa central catalana i Costa Brava, molt de sol i bonança. Avui les temperatures pugen, les màximes tornaran a assolir els 30 graus a molts punts del territori. I per al dia de demà tindrem sol a primeres hores del matí i es tornaran a formar tempestes, en aquest cas localment fortes, al Pirineu i Prepirineu català.
0: I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys al Picat al Segrià, acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat.
2: En paral·lel, també investiguen una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi. Tots dos fets han passat durant les festes majors.
0: I en els esports, el Barça comença avui, aquesta nit, la defensa del títol de Lliga a partir de 2:15 al camp de l'Elx.
2: Hansi Flick ha deixat fora de la convocatòria a Rodri i també a Alejandro Valde, que podria tenir les hores comptades al Barça. Els blaugranes es volen sumar els 3 punts en el primer partit oficial d'aquesta temporada.
0: Per la seva banda, i també en futbol, ahir l'Espanyol va sumar la primera derrota de la temporada a l'RCD Stadium, on va caure derrotat per 1-2 davant del Real Madrid per culpa d'un gol dels blancs a l'últim minut de partit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa, i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matinada de divendres a dissabte tornen a poc a recuperar la normalitat, al mateix temps que ja han iniciat les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua.
1: En aquest sentit, els alcaldes de Roda de Barà, Pere Virgili i del Vendrell, Quenet Martínez, reclamen actuacions de fons i coincideixen a assenyalar la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar.
2: Doncs s'han de fer actuacions més de fons. Ahir ho reclamàvem també tots els alcaldes i l'alcaldessa, també de Creixell. Reclamàvem, en aquest cas, pels nostres barris marítims, diguéssim, els barris de Baixa Mar, que ADIF actuï d'una manera contundent i utilitzant el sentit comú, vale? I gastant els diners que calgui per fer més permeable el pas de l'aigua a través, o per sota, en aquest cas, de la via del tren que va de Barcelona a València. No?
3: Per tant, aquí sí que el país ha de prendre decisions valentes, perquè si no anirem repetint situacions d'aquestes, i no hi ha manera d'evitar-ho en alguns casos, perquè si tens un mur que és una Nacional 340 o una via del tren, tens aquest mur i no hi ha història, perquè si ha d'abocar per un únic punt, doncs allà surt com un sifó i una cascada, i llavors doncs el mal és molt més greu. Per tant, això sí que és el que vam demanar, que abordéssim aquests temes com aquest. És un tema de país, ni molt menys d'aquesta part de la Costa Daurada, perquè recorre tot el litoral, però a la vegada som conscients de que és la magnitud.
0: Ens quedem al Vendrell, com estem explicant, un dels municipis que avui va recuperant la normalitat. La nit ha estat de molta feina per als serveis municipals i d'emergències, però ara les principals vies dels barris marítims ja estan obertes.
1: Els bombers han aixecat el confinament de l'hotel de Comarruga, afectat per un núvol potencialment tòxic arran de la reacció de productes de piscina amb l'aigua acumulada. Des de Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
4: Al llarg de la tarda d'ahir, aquesta matinada, s'han anat resolent les principals afectacions, com la retirada de vehicles i el buidatge d'aigua dels baixos de cases i establiments. Ara toca, sobretot, netejar el fang acumulat als carrers dels barris marítims del Vendrell. En un hotel de Comarruga, l'aigua va entrar a l'aparcament subterrani, on hi havia emmagatzemats productes per al tractament de piscines. En entrar en contacte amb l'aigua, les pastilles de clor es van diluir i va produir un núvol potencialment tòxic. Una persona ha resultat ferida menys greu i ha estat traslladada a l'hospital. Pere Callau, cap de Protecció Civil del Vendrell.
5: Arrel d'això es va fer un confinament de tot el que és les terrasses del voltant per evitar possibles intoxicacions posteriors. En moments d'ara no s'ha produït cap més reacció. Les lectures de toxicitat són negatives i s'ha aixecat el confinament.
4: D'altra banda, en plena alerta per pluges intenses al litoral del Baix Penedès, la decisió de mantenir una festa en una discoteca de Comarruga ha generat crítiques al llarg del cap de setmana. L'aiguat va obligar a evacuar el local i traslladar els joves a una escola habilitada com a refugi durant la matinada. L'organització ha demanat disculpes a través de les xarxes pels inconvenients ocasionats, mentre hi ha qui qüestiona que l'esdeveniment no s'hagués suspès davant d'una previsió meteorològica que va posar en risc els assistents.
0: Menys afectacions hi va haver a Torredembarra, al Tarragonès, on avui també es va recuperant de mica en mica la normalitat després d'aquests forts aiguats.
1: Avui, però, es mantenen tancats alguns passos soterrats perquè encara s'estan fent tasques de neteja. Des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
6: Malgrat la intensitat de l'aiguat, amb 137 litres per metre quadrat, Torredembarra no va tenir afectacions importants més enllà de les habituals en episodis de fortes pluges. Alguns passos soterrats que connecten el centre del poble amb el barri marítim van quedar negats per l'aigua i avui encara no s'han pogut obrir, tot i que s'espera poder-ho fer en les pròximes hores. Segons explica l'alcalde accidental, Valé Pino, la prioritat ara mateix és reobrir aquests passos, mentre que a partir de demà se centraran en arreglar els desperfectes que es van produir a les platges de la Torre.
7: Quedarà abordar durant aquesta setmana doncs la neteja de la platja i veure quin retorn es farà a la mar respecte a vegetacions que puguin ser dipositades a les platges. Estem una mica expectants a veure, i també començarem els treballs de recol·locació de passarel·les i de tot el que s'ha mogut a la platja doncs, produït per aquesta tempesta.
6: Tot just aquest cap de setmana, Torredembarra ha iniciat la festa major de Santa Rosalia. Tot i la intensitat de l'aiguat, els actes d'ahir a la tarda i els d'aquest migdia s'han pogut celebrar sense problemes.
0: Arran d'aquest episodi de pluges torrencials dijous es va activar el Pla Inuncat en fase d'alerta davant les previsions, com diem, d'aquests xàfecs locals a la meitat sud, emeses pel Meteocat, però en cap moment es va enviar una alerta a la ciutadania de les zones afectades, ni de forma preventiva, ni tampoc durant l'emergència, per avisar-los del perill per intensitat i acumulació de pluges, ni per dir-los com actuar. Per què no hi ha hagut avisos massius al mòbil, als mòbils, com diem, als municipis més afectats, i quins criteris determinen que s'envia un alert i quan es descarta fer-ho?
1: Doncs el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, alega que no estava justificat fer-ho, atenent a les informacions de què disposava Protecció Civil del Servei Meteorològic de Catalunya. Assegura que les previsions no pronosticaven un aigua tan intens en tan poc temps. El Pla Inuncat estableix que les alertes es determini de forma automàtica en nivells de risc 5 de 6, 5 o 6 sobre 6, i l'avís del Meteocat situava el llindar de perill a les 6 de la tarda en 4 sobre 6. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que es va descartar enviar unes alertes a les 6 de la matinada, malgrat l'augment del nivell de perill, per evitar que la gent que estava a casa o en espai segur sortís al carrer a moure cotxes o per veure què passava, perquè ja s'estaven prenent mesures a nivell local amb tots els operatius desplegats al territori i perquè calia traslladar a la població missatges d'actuació diferents en cada punt.
0: I d'altra banda, recordem també que Protecció Civil continua mantenint en alerta el Pla Inuncat, en aquest cas per la previsió de pluges intenses per demà, especialment a l'oest i al nord del país.
1: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia de demà i fins a la mitjanit es podran superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part de Catalunya, amb més probabilitat a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent, sobretot pedra grossa. Protecció Civil demana per això extremar la prudència en els desplaçaments i les activitats a l'aire lliure.
0: I l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats durant el transcurs de la concentració a favor del moviment Save Europa, que va tenir lloc ahir dissabte a la tarda a la plaça Sant Jaume.
1: Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema «La remigració salva Europa» i es van sentir proclames com ara «No és immigració, és invasió», entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinents a una determinada ètnia, raça o nació, segons ha apuntat el consistori barceloní. La tinent d'alcalde, Raquel Gil, condemnava així les proclames.
8: Com hem anat dient aquesta setmana, des de l'Ajuntament hem condemnat la manifestació de caire feixista que ha tingut lloc aquesta tarda a la plaça Sant Jaume. No és una manifestació que representi els valors de la nostra ciutat. La nostra ciutat és una ciutat oberta, diversa, antiracista, feminista, que respecta, que es construeix des d'aquesta diversitat i des d'aquest respecte a tothom. Això no és el que passava amb aquesta manifestació. Sabem que existeix el dret legal a la manifestació i, per tant, aquesta manifestació s'ha dut a terme dintre dels àmbits que estaven previst, però el que hem fet és estar molt amatents a quines han sigut, doncs, les proclames i com s'ha desenvolupat aquesta manifestació.
0: Per la seva banda, els comuns ja han denunciat aquests fets a la Generalitat. Parlem d'aquesta concentració ultra de Save Eurovac, que va aplegar poc més de 50 persones.
1: El diputat de la formació, Andrés García Berrio, ha presentat la denúncia davant l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de Catalunya. En base a la Llei d'Igualtat, demanen que s'imposi una sanció molt greu, d'entre 40 i 500.000 euros a les organitzacions convocants i als seus portaveus, i que si hi ha indicis de possibles conductes que puguin ser constitutives d'il·lícit penal, es posin en coneixement de la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. Pels comuns, el plantejament de la concentració van ser plenament discriminatoris, ja que promocionaven i defensaven una identitat ètnica europea excloent, promovent la discriminació de les persones no blanques i no considerades d'origen europeu ni occidental, sense tenir en compte la protecció de la igualtat reconeguda per les lleis, la Constitució i la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea.
0: Parlem ja de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys ja al Picat, a la comarca del Segrià, acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, segons ha publicat el diari Segre i ha pogut confirmar la CN.
1: Els fets han passat la nit de dissabte a diumenge al recinte on s'estaven desenvolupant els actes de festa major. De manera paral·lela, els Mossos investiguen una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi, també en el marc d'aquesta festa major. En aquest cas, els fets haurien ocorregut a quarts de 5 de la matinada de divendres a dissabte, quan tres joves van assaltar la víctima amb una navalla i li van fer tocament, segons la denúncia. La policia no ha fet cap detenció relacionada amb aquests fets.
0: i no ens movem de Lleida perquè el jutge ha decretat llibertat amb càrrecs pel jove de 19 anys relacionat amb els aldarulls del parc Sobrevies de la capital de la Paeria, segons fonts policials han pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies.
1: Els Mossos apunten que seria una de les persones que lideraria la resta de joves implicats en els fets. El jove ha passat a disposició judicial aquest dissabte després de la seva detenció el dia 20 d'agost. Concretament, els investigadors vinculen el jove amb l'atac a un establiment del carrer Girona, disparant amb una arma d'aire comprimit i ferint dues persones. A més, també hauria fet proclames a les xarxes socials que incitaven a la violència contra el col·lectiu pakistanès i la policia.
0: Parlem ara de medi ambient, perquè la platja de Castell de Palamós, al Baix Empordà, ha estat avui el punt de sortida de la nedada SOS Costa Brava, una travessa reivindicativa que ha reunit nedadors per posar el focus en la seguretat al mar.
1: La prova, organitzada per l'entitat SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós, ha exhaurit totes les inscripcions. Des de Televisió Costa Brava, Marc Montes.
9: Des de la platja de Castell, els participants han iniciat un recorregut de 3.200 metres fins a la cala Senià i de tornada passant per l'entorn de la cala Foradada i la cala Corps. Més enllà de l'esforç esportiu, la nedada vol reivindicar una convivència segura al litoral i posar sobre la taula les dificultats que poden trobar les persones que practiquen natació en aigües obertes.
10: És per denunciar la inseguretat que hi ha en el mar, sobretot en els darrers anys, que s'ha incrementat el número d'embarcacions, de motos, d'usuaris que en diem, nosaltres en diem vulnerables, que fan servir aquesta franja que s'anomena zona de bany normalitzada, des de nedadors, paddles, gent que fa snorkel, i com que la normativa ha quedat obsoleta amb aquests canvis que hi ha hagut els últims 20-30 anys, penseu que ara a la Costa Brava tenim unes 18.000 embarcacions, és una bestiesa, només que sortin la meitat són 9.000, no hi ha tanta costa per tanta embarcació, per això tenim també aquests problemes.
9: La convocatòria ha completat totes les places disponibles sota el lema Per un mar segur per a tothom, una iniciativa que combina esport i reivindicació i que busca conscienciar sobre la necessitat de garantir que els nedadors i la resta d'usuaris puguin compartir el litoral amb seguretat.
0: Seguim parlant de medi ambient, en aquest cas de fauna, perquè la temporada de caça de mitja veda comença avui a les Terres de l'Ebre amb 4 jornades autoritzades entre agost i setembre.
1: El sector reclama unificar el calendari al conjunt de Catalunya i alerta de la falta de relleu generacional. Des de 21 Ràdio, Joan Bericat.
11: El calendari de caça de mitja veda comença aquest diumenge. Aquest període permet l'aprofitament de 6 espècies d'ocells: la guatlla, la garsa, el tudó, el colom roquer, la tórtora euroasiàtica i l'estronell vulgar. Es tracta d'espècies nidificants a Catalunya i la seva caça només es permet en una època molt concreta de l'any. José Pedro Tomás és el president de la Federació de Caça de les Terres de l'Ebre.
12: Primerament, segons quines espècies on estigui demanat i autoritzat per la Generalitat, i, en general, coto privat i societats de caçadors.
11: El calendari varia segons l'espècie i zones de Catalunya. El sector demana unificar el calendari per evitar confusions i possibles sancions.
12: I no sé per què no s'unifica, per 3 dies amunt, 3 dies avall, perquè no s'unifica tot, i evitem les possibles sancions que puguin hi haure, o confusions, o... No, aquí jo trobo que l'administració tindria que afinar una mica més el tema i mirar de centralitzar-ho i fer-ho tot al mateix temps, no?
11: La Federació de Caça a les Terres de l'Ebre compta amb més de 3.500 caçadors federats. El període hàbil de caça general comença l'11 d'octubre.
0: I en clau local anem fins a Tarragona, que aprova molt bona nota l'estat de les piscines de la ciutat. La Unitat Tècnica de Salut Pública de l'Ajuntament du a terme la campanya de control sanitari a les piscines municipals, a les dels clubs i centres esportius i educatius i a les d'establiments turístics i recreatius. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio Laia Tian Núñez.
13: En total es revisa l'estat d'unes 65 piscines de 35 instal·lacions de la ciutat. Allà s'agafen mostres, es comproven les condicions higièniques i sanitàries d'acord amb la normativa vigent, es fa una anàlisi de la qualitat de l'aigua i es revisa l'estat i les condicions de l'espai de bany i de la zona d'equipaments i de serveis. La tècnica de la Unitat de Salut Pública de l'Ajuntament de Tarragona, Jerry García, assegura que Tarragona aprova molt bona nota pel que fa a l'estat de les seves piscines.
14: La veritat, estem inspeccionant les fem cada any. Són centres molt grans, sobretot els càmpings, els hotels, que cuiden molt bé les seves instal·lacions.
13: La unitat realitza l'anàlisi abans que comenci la temporada i després torna a reexaminar en casos on es detecta alguna deficiència.
14: Hi ha alguna deficiència? Sí que tornem. Aquest any tornarem a 5 per alguna cosa en concret. Alguna vegada quan fem l'analítica doncs diem això s'ha de regular i ho regulen in situ en el moment. La veritat és que hi ha molt bona disposició. Són inspeccions llargues, complicades, perquè mirem instal·lacions, baixem a baix, on tenen els cubells de, dels productes químics i tot això, però bueno, en general surten molt bé.
13: Enguany s'ha dut a terme també una campanya de control a la restauració centrada en els punts de venda d'aliments i food trucks.
0: I en l'àmbit més turístic, més de 180.000 persones han visitat el Parc Natural del Delta de l'Ebre fins al 31 de juliol, mentre que el dispositiu d'informadors ambientals ha atès més de 52.000 visitants.
1: L'objectiu és conscienciar sobre la necessitat de respectar els espais protegits i especialment les zones de nidificació. Des de 21 Ràdio, Albert Pasqual.
15: El dispositiu d'informadors ambientals, el Parc Natural del Delta de l'Ebre, ha atès més de 52.000 persones fins a data de 31 de juliol, quan es calcula que l'espai va rebre més de 180.000 visitants. En el cas del Delta de l'Ebre, la tasca dels informadors se centra especialment en explicar quines són les zones de nidificació protegides perquè es puga visitar l'espai natural amb respecte. Guiomar Monet és informadora a l'illa de Buda.
16: Ens encarreguem de que quan l'usuari fa alguna cosa que no està bé, li expliquem el per què o informem i llavors ja garantim que es disfruten d'aquests espais sense perjudicar-los. A part, també donem algunes informacions turístiques si les necessiten.
15: Bonet explica que el dia de l'eclipsi l'elevada capacitat de càrrega va obligar a tancar alguns punts de l'espai natural, com el trabucador. En este sentit, la informadora ambiental recorda la importància de col·laborar tots plegats per conservar el parc natural del Delta de l'Ebre.
16: Els esforços que es fiquen en conservació d'un parc natural sense la col·laboració ciutadana no tindrien cap sentit, perquè nosaltres estem intentant protegir un territori que s'ha degradat, i si no parem aquesta degradació, pues, no serviria de res els esforços que fiquem. Al final, el nostre objectiu és que les pròximes generacions continuen disfrutant dels espais com la nostra generació, les nostres pares o els nostres avis. I l'objectiu és aquest, que els usuaris disfruten dels espais naturals sense degradar-los.
15: En el cas del Parc Natural dels Ports es van atendre 12.170 persones i es calcula que va rebre 44.120 visitants durant el mateix període.
0: I parlem avui també de mascotes, en aquest cas del seu rol més terapèutic, fins i tot que poden ser grans companyes per combatre la solitud.
1: Per aquest motiu, alguns hospitals fan teràpies assistides amb animals. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Dani Mormuz.
17: Les mascotes formen part del dia a dia de moltes persones. Siguin mamífers, rèptils o aus, acompanyen els seus propietaris i els aporten alegria. Pere Molero, de la Clínica Veterinària Badalona, destaca que, sobretot per les persones grans que viuen soles, les mascotes són una part fonamental de la seva vida. A més, en el cas de la gent amb malalties o discapacitats, molts centres utilitzen els gossos en teràpies pels beneficis físics i emocionals que porten.
18: T'ajudar, diguéssim, a estar més relaxats, no? Bueno, sempre els gossos, doncs, evidentment, doncs els poden tocar, es poden acaronar i tot això, i això doncs els relaxa, pues, a certs tipus de patologies, que a nivell intel·lectual doncs els animals ajuden.
17: Sigui a casa, al carrer o en una sessió de teràpia, les mascotes demostren que la seva companyia va més enllà de l'afecte. Amb petits gestos contribueixen a millorar la qualitat de vida de moltes persones i es converteixen en un suport imprescindible per afrontar la solitud, la malaltia o simplement el dia a dia.
0: Parlem ja de cultura i comencem fent-ho de castells, perquè a aquesta hora hi ha en marxa dues diades castelleres vitals per la temporada, la de l'Arbós i la de la Festa Major d'Igualada. Després que ahir es coronessin fins a 12 castells de gamma extra al Catllà, 8 de les colles tornen a plantejar dues diades amb castells de 9 i de 10.
1: La jove Xiquets de Valls ha descarregat el segon 2 de 9 amb folre i manilles de la temporada i un 3 de 9 amb folre. Mentrestant, els verds de Vilafranca han coronat a l'Arbós un 3 de 10, un dels castells que li va quedar pendent a la diada d'ahir al Catllà. A la diada de la Festa Major d'Igualada, de moment els moixiganguers han descarregat un 5 de 8, però no han pogut descarregar en el tercer intent el 3 de 9 amb folre. Els Xiquets de Reus, de moment, s'han apuntat un 5 de 8.
0: I seguim amb més castells, perquè en aquest cas les quatre colles castelleres de la ciutat de Tarragona plantegen la possibilitat de modificar els horaris de les diades per fer front així a les altes temperatures i garantir la seguretat dels castellers i també del públic.
1: El debat s'ha obert després de la intensa calor que va condicionar l'actuació de Sant Magí del passat dimecres. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
19: Les quatre colles tarragonines admeten a Tarragona Ràdio que cal buscar alguna solució o alternativa més encara quan queda per davant bona part del calendari casteller i res fa pensar que les temperatures i el canvi climàtic donin una treva. Roger Budesca, cap de colla dels Xiquets a Tarragona.
20: És un debat que s'ha d'obrir. No soc jo ningú ni professional per dir què s'ha de fer, si van fer la diada, si picar toldos als balcons.
19: Gina Fort, cap de colla de la Jove, considera que estaria bé parlar-ne.
21: A veure si algun dia ens hem de reunir i hem de decidir si hi ha alguna possible solució perquè no ens passi això.
19: Josep Maria Gaia, cap de colla dels Xiquets del Serrallo, reconeix que la diada de Sant Magí es va fer molt difícil.
22: Fa molta calor, no sé si algun dia ens reunirem a veure què és, com ho podem millorar.
19: Diagnòstica comparteix David Lobo, cap de colla dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Assegura que més d'un casteller es va marejar.
23: Les hores de diada i de tot plegat doncs fa que posem més d'algun casteller o castellera doncs tingués algun estat una miqueta així marejat.
19: La calor va fer que el públic minvés a mesura que avançava la diada. El debat sobre la possibilitat d'avançar o endarrerir l'hora de les actuacions està obert també per part dels gestors de les actuacions.
0: Són les 2:23, anem a parlar d'esports.
24: Notícies en xarxa. Esports.
0: Obrim amb futbol perquè el Barça comença la primera divisió al camp de l'Elche, on disputarà avui el partit corresponent a la segona jornada de la Lliga.
1: Els de Hansi Flick ja són a la Cano, a 2:15 de la nit s'estrenaran en competició oficial aquesta temporada. Pel que fa a la convocatòria, no han viatjat ni Rodri ni Valde, que podria sortir del club abans que acabi el mercat. L'entrenador blaugrana assegura que volen començar el curs amb els 3 punts.
25: We know that it's not easy because Elche...
26: Sabem que no serà fàcil perquè l'Elche sap perfectament com jugar amb la pilota. Surten molt ràpid amb la pilota, la controlen bé i això és el que esperem trobar-nos. No serà fàcil, però evidentment tenim molta qualitat al nostre equip i volem demostrar-la. I per descomptat, volem guanyar.
25: We have huge quality in our team and we want to show this and also we want to win.
0: I per la seva banda, l'Espanyol va perdre en l'últim minut ahir contra el Real Madrid.
1: Els blanquiblaus van...

0: desafíos.
1: Baixem ara a la segona divisió, on el Centre d'Esports Sabadell buscarà la primera victòria de la temporada al Camp del Castelló.
2: El partit es jugarà a partir de les 7 de la tarda. Des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
3: El Centre d'Esports Sabadell visita avui un dels ferms candidats a l'ascens directe, com és el Club Deportivo Castellón, un equip que l'any passat ja va flirtejar en pujar a l'elit. Arriba aquesta segona jornada al Sabadell amb les mateixes baixes que l'estrena, és a dir, Ferran Costa no pot comptar amb els lesionats Genar Fornés, Pipa Alain Ribeiro i Javi López Pinto. Pablo Hernández, el tècnic dels castellonencs, no presenta cap absència, cap baixa, més enllà de com acabin els propers dies al mercat de fitxatges d'estiu. Arbitra la primera dona col·legiada del futbol professional, Marta Huerta de Aza, a partir de la seta Castàlia, aquest Castelló Sabadell.
1: I en futbol femení, el Badalona Women goleja el Barça B per 4-0 en el darrer amistós de la pretemporada.
2: En la darrera prova de l'estiu, les catalanes van golejar i arriben a la primera jornada de la Lliga F contra l'Atlètic de Bilbao amb bones sensacions.
1: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Della, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca Insidious, Fuera del Más Allá, la sisena entrega d'una de les sagues de terror més populars. També arriba El Motín, amb Jason Statham en el paper de Cole Reed, un exmembre de les forces especials que ha de lluitar per demostrar la seva innocència després d'un assassinat. I pels amants del cinema d'acció, es reestrena A Todo Gas, la primera pel·lícula de la saga Fast and Furious.
3: ¿Qué es esto?
4: Conozco este lugar.
3: Gemma, escúchame. Eres capaz de hacer algo que yo no creía posible. Puedes hacer que los demonios vengan del más allá.
2: A Insidious, Fuera del Más Allá, el terror torna a obrir la porta a l'altre costat. Una jove mare descobreix que pot entrar al més enllà i que pot portar-ne les criatures demoníaques al nostre món. Quan les forces de la foscor descobreixen el seu poder, la frontera entre els vius i els morts queda definitivament trencada.
3: Cuando los muertos se alcen, será el fin de los vivos.
5: He recibido la información sobre Cole Reed. Nació y creció en Londres. Padre policía, abuelo policía.
2: Jason Statham torna a l'acció a El Motín. Acusat injustament d'assassinar el seu cap multimilionari, Cole Reed, un exagent de les forces especials dels Estats Units, haurà de fugir, lluitar i descobrir qui mou els fils d'una conspiració internacional. Un vaixell de càrrega, una persecució sense treva i un home disposat a arribar fins al final per demostrar la seva innocència.
6: Dime qué es lo que quieres. Todo el mundo quiere algo.
7: ¿Tú qué coño quieres?
6: Venganza.
8: Hacía carreras aquí cuando iba al instituto. Ese paso a nivel está exactamente a medio kilómetro de aquí. Con el verde, voy a arrancar.
2: I pels amants del cinema d'acció, i 25 anys després, torna A Todo Gas, amb Paul Walker, Vin Diesel i una història que ho va canviar tot. Brian O'Connor s'infiltra en el món de les curses clandestines i coneix Dominic Toretto sense imaginar que aquella missió acabarà convertint-se en el principi d'una llegenda. Velocitat, cotxes, adrenalina i una paraula per damunt de totes: família.
8: Vivo de medio kilómetro en medio kilómetro. Durante esos 10 segundos o menos, soy libre.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
10: Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès

0: que es van veure afectats pel temporal de la matinada de divendres a dissabte tornen a poc a poc a recuperar la normalitat.
1: Al mateix temps, ja s'han iniciat les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua.
0: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada de Triatella. Bon dia.
1: Bon dia, Eduard.
0: Arran d'aquests aiguats, l'hotel Maramar de Coma-ruga al Vendrell ja ha desconfinat, ja ha estat desconfinat després que es diluïssin unes pastilles de clor al seu aparcament a causa de l'aigua acumulada.
1: El servei d'emergències ha hagut d'atendre una persona menys greu per la incidència i els bombers continuen treballant al lloc per treure l'aigua acumulada de l'aparcament.
0: I d'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats durant el transcurs de la concentració d'ahir a favor del moviment Save Europe Act.
1: Els comuns també han denunciat aquests fets a la Generalitat.
0: Coneguem ara la previsió del temps per a la jornada d'avui. Sergi Càrceles, bon dia.
2: Hola, com estem? Avui la situació es tornarà a complicar una mica al sector de la Terra Alta i Ribera d'Ebre. Tot el sector també de les Terres de l'Ebre poden haver alguns ruixadets i fins i tot alguna tempesta puntual aquesta tarda, afectant fins i tot el Segrià. Aquests ruixats també es poden extendre per al Pirineu i Prepirineu, sobretot a l'Alt Urgell, Pallars Sobirà i Pallars Jussà, serà la zona on els ruixats poden fer més acte de presència. A la costa central catalana i Costa Brava, molt de sol i bonança. Avui les temperatures pugen, les màximes tornaran a assolir els 30 graus a molts punts del territori. I per al dia de demà tindrem sol a primeres hores del matí i es tornaran a formar tempestes, en aquest cas localment fortes, al Pirineu i Prepirineu català.
0: I en successors, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys a Alpicat, al Segrià, acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat.
1: En paral·lel, també investiguen una suposada agressió sexual i amenaces a una jove del municipi. Tots dos fets han passat durant les festes majors.
0: I en els esports, el Barça comença avui la defensa del títol de Lliga a partir de 9:45 al camp de l'Elx.
1: Hansi Flick ha deixat fora de la convocatòria a Rodri i també a Alejandro Valde, que podria tenir les hores comptades a Can Barça. Els blaugranes volen sumar els 3 punts en el primer partit oficial de la temporada.
0: I per la seva banda, l'Espanyol va perdre ahir per 1-2 en l'últim minut contra el Real Madrid. Els blanquiblaus van mereixer com a mínim l'empat davant d'un conjunt blanc que va emportar-se la victòria gràcies a una diana de Carlos Espí en temps afegit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matinada de divendres a dissabte tornen poc a poc a recuperar la normalitat, al mateix temps que ja s'han iniciat les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua.
1: En aquest sentit, els alcaldes de Roda de Barà, Pere Virgili i del Vendrell, Kenneth Martínez, reclamen actuacions de fons i coincideixen a assenyalar la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar.
3: Doncs s'han de fer actuacions més de fons. Ahir ho reclamàvem també tots els alcaldes i l'alcaldessa, també de Creixell. Reclamàvem, en aquest cas, pels nostres barris marítims, diguéssim, els barris de Baixa Mar, que ADIF actuï d'una manera contundent i amb utilitzant el sentit comú, vale? I gastant els diners que calgui per fer més permeable el pas de l'aigua a través, o per sota, en aquest cas, de la via del tren que va de Barcelona a València. No?
4: Per tant, aquí sí que el país ha de prendre decisions valentes, perquè, si no, anirem repetint situacions d'aquestes i no hi ha manera d'evitar-ho en alguns casos, perquè si tens un mur, que és una Nacional 340 o una via del tren, tens aquest mur i no hi ha història, perquè si ha d'abocar per un únic punt, doncs allà surt com un sifó i una cascada, i llavors doncs, el mal és molt més greu. Per tant, això sí que és el que vam demanar, que abordéssim aquests temes com aquest, és un tema de país, ni molt menys d'aquesta part de la Costa Daurada, perquè recorre tot el litoral, però a la vegada som conscients de que la magnitud.
0: Seguim al Vendrell, al Baix Penedès, un dels municipis que, com expliquem, va recuperant avui la normalitat després dels aiguats. La nit ha estat de molta feina per als serveis municipals i d'emergències, però ara les principals vies dels barris marítims ja estan obertes.
1: Els bombers han aixecat el confinament de l'hotel de Coma-ruga, afectat per un núvol potencialment tòxic arran de la reacció de productes de piscina amb l'aigua acumulada. Des de Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
5: Al llarg de la tarda d'ahir, aquesta matinada, s'han anat resolent les principals afectacions, com la retirada de vehicles i el buidatge d'aigua dels baixos de cases i establiments. Ara toca, sobretot, netejar el fang acumulat als carrers dels barris marítims del Vendrell. En un hotel de Coma-ruga, l'aigua va entrar a l'aparcament subterrani, on hi havia emmagatzemats productes per al tractament de piscines. En entrar en contacte amb l'aigua, les pastilles de clor es van diluir i va produir un núvol potencialment tòxic. Una persona ha resultat ferida menys greu i està traslladada a l'hospital. Pere Callau, cap de Protecció Civil del Vendrell.
6: Arrel d'això es va fer un confinament de tot el que és les terrasses del voltant per evitar possibles intoxicacions posteriors. En moments d'ara no s'ha produït cap més reacció. Les lectures de toxicitat són negatives i s'ha aixecat el confinament.
5: D'altra banda, en plena alerta per pluges intenses al litoral del Baix Penedès, la decisió de mantenir una festa en una discoteca de Coma-ruga ha generat crítiques al llarg del cap de setmana. L'aiguat va obligar a evacuar el local i traslladar els joves a una escola habilitada com a refugi durant la matinada. L'organització ha demanat disculpes a través de les xarxes pels inconvenients ocasionats, mentre hi ha qui qüestiona que l'esdeveniment no s'hagués suspès davant d'una previsió meteorològica que va posar en risc els assistents.
0: I per la seva banda, Torredembarra es va veure menys afectat que els municipis veïns i allà també es va recuperant la normalitat de mica en mica després dels forts aiguats.
1: Avui, però, es mantenen tancats alguns passos soterrats perquè encara s'estan fent tasques de neteja. Des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
7: Malgrat la intensitat de l'aiguat, amb 137 litres per metre quadrat, Torredembarra no va tenir afectacions importants més enllà de les habituals en episodis de fortes pluges. Alguns passos soterrats que connecten el centre del poble amb el barri marítim van quedar negats per l'aigua i avui encara no s'han pogut obrir, tot i que s'espera poder-ho fer en les pròximes hores. Segons explica l'alcalde accidental, Valé Pino, la prioritat ara mateix és reobrir aquests passos, mentre que a partir de demà se centraran en arreglar els desperfectes que es van produir a les platges de la Torre.
8: Quedarà abordar durant aquesta setmana doncs, la neteja de la platja i veure quin retorn es farà a la mar respecte a vegetacions que puguin ser dipositades a les platges. Estem una mica expectants a veure. I també començarem els treballs de recol·locació de passarel·les i de tot el que s'ha mogut a la platja doncs, produït per aquesta tempesta.
7: Tot just aquest cap de setmana, Torredembarra ha iniciat la festa major de Santa Rosalia. Tot i la intensitat de l'aiguat, els actes d'ahir a la tarda i els d'aquest migdia s'han pogut celebrar sense problemes.
0: I arran d'aquests aiguats, dijous es va activar el pla Inuncat en fase d'alerta davant les previsions emeses pel Meteocat. Però en cap moment es va enviar una alerta a la ciutadania de les zones afectades, ni de forma preventiva ni durant l'emergència per avisar-los del perill per intensitat i acumulació de pluges, ni per dir-los com actuar. Per què no hi ha hagut avisos aquesta vegada massius als mòbils dels municipis més afectats i quins criteris determinen que s'enviï un SLR i quan es descarta fer-ho?
1: Doncs el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, alega que no estava justificat fer-ho, atenent a les informacions de que disposava Protecció Civil del Servei Meteorològic de Catalunya. Assegura que les previsions no pronosticaven un aiguat tan intens en tan poc temps. El Pla Inuncat estableix que l'SLR es determini de forma automàtica en nivells de risc de 5 o 6 sobre 6 i l'avís del Meteocat situava el llindar de perill a les 6 de la tarda en 4 sobre 6. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que es va descartar enviar unes alertes a les 6 de la matinada, malgrat l'augment del nivell de perill, per evitar que la gent que estava a casa o en espais segurs sortís al carrer a moure cotxes o per veure què passava, perquè ja s'estaven prenent mesures a nivell local amb tots els operatius desplegats al territori i, a més, perquè calia traslladar a la població missatges d'actuació diferents en cada punt.
0: I encara un apunt més, perquè Protecció Civil precisament manté en alerta aquest pla Inuncat davant les previsions de pluges intenses, en aquest cas per la jornada de demà, especialment a l'oest i al nord del país.
1: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia i fins la mitjanit de demà es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part de Catalunya, amb més probabilitat a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent, sobretot pedra grossa. Protecció Civil demana extremar la prudència en els desplaçaments i les activitats a l'aire lliure.
0: I l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats en el transcurs de la concentració a favor del moviment Save Eurobac, que va tenir lloc ahir a la tarda a la plaça Sant Jaume.
1: Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema «La remigració salva Europa» i es van sentir proclames com ara «No és immigració, és invasió», entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinença a una determinada ètnia, raça o nació, segons ha apuntat el consistori barceloní. La tinent d'alcalde, Raquel Gil, condemnava així les proclames.
9: Com hem anat dient aquesta setmana, des de l'Ajuntament hem condemnat la manifestació de caire feixista que ha tingut lloc aquesta tarda a la plaça Sant Jaume. No és una manifestació que representi els valors de la nostra ciutat. La nostra ciutat és una ciutat oberta, diversa, antiracista, feminista, que respecta, que es construeix des d'aquesta diversitat i des d'aquest respecte a tothom. Això no és el que passava amb aquesta manifestació. Sabem que existeix el dret legal a la manifestació i, per tant, aquesta manifestació s'ha dut a terme dintre dels àmbits que estaven previst, però el que hem fet és estar molt amatents a quines han sigut doncs, les proclames i com s'ha desenvolupat aquesta manifestació.
0: Per la seva banda, els comuns ja han denunciat aquesta concentració ultra a la Generalitat, on s'hi van aplegar poc més de 50 persones.
1: El diputat de la formació, Andrés García Berrio, ha presentat la denúncia davant l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de Catalunya. En base a la Llei d'Igualtat, demanen que s'imposi una sanció molt greu d'entre 40 i 500.000 euros a les organitzacions convocants i als seus portaveus, i que si hi ha indicis de possibles conductes que puguin ser constitutives d'il·lícit penal, es posin en coneixement de la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. Pels comuns, el plantejament de la concentració va ser plenament discriminatori, ja que promocionava i defensava una identitat ètnica europea excloent, promovent la discriminació de les persones no blanques i no considerades d'origen europeu ni occidentals, sense tenir en compte la protecció de la igualtat reconeguda per les lleis, la Constitució i la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea.
0: Parlem ara de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys a Alpicat, a la comarca del Segrià, acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, segons ha publicat el diari Segre i ha confirmat la CN.
1: Els fets han passat la nit de dissabte i diumenge aquesta darrera al recinte on s'estaven desenvolupant els actes de festa major. De manera paral·lela, els Mossos investiguen una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi, també en el marc de la festa major. En aquest cas, els fets haurien ocorregut a 4:45 de la matinada de divendres a dissabte, quan tres joves van assaltar la víctima amb una navalla i li van fer tocaments, segons la denúncia. La policia no ha fet cap detenció relacionada amb aquests fets.
0: I encara més successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dia 20 un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu arran del foc que aquella mateixa tarda va cremar poc més de 9 hectàrees a Castellví de la Marca, la comarca de l'Alt Penedès.
1: El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergència es van trobar gairebé completament calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals va permetre relacionar el vehicle amb l'origen del foc i reunir indicis contra el seu propietari.
0: La platja de Castell de Palamós al Baix Empordà ha estat avui el punt de sortida de la nedada SOS Costa Brava, una travessa reivindicativa que ha reunit nedadors per posar el focus en la seguretat al mar.
1: La prova organitzada per l'entitat SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós ha exhaurit totes les inscripcions. Des de Televisió Costa Brava, Marc Montes.
10: Des de la platja de Castell, els participants han iniciat un recorregut de 3.200 metres fins a la cala Senià i de tornada passant per l'entorn de la cala Foradada i la cala Corps. Més enllà de l'esforç esportiu, la nedada vol reivindicar una convivència segura al litoral i posar sobre la taula les dificultats que poden trobar les persones que practiquen natació en aigües obertes.
11: És per denunciar la inseguretat que hi ha en el mar, sobretot en els darrers anys, que s'ha incrementat el número d'embarcacions, de motos, d'usuaris que en diem, nosaltres en diem vulnerables, que fan servir aquesta franja que s'anomena zona de bany normalitzada, des de nedadors, pàdels, gent que fa snorkel, i la, com que la normativa ha quedat obsoleta amb aquests canvis que hi ha hagut els últims 20-30 anys, penseu que ara a la Costa Brava tenim unes 18.000 embarcacions, és una bestiesa. Només que sortint la meitat són 9.000, no hi ha tanta costa per tanta embarcació, per això tenim també aquests problemes.
10: La convocatòria ha completat totes les places disponibles sota el lema Per un mar segur per a tothom, una iniciativa que combina esport i reivindicació i que busca conscienciar sobre la necessitat de garantir que els nedadors i la resta d'usuaris puguin compartir el litoral amb seguretat.
0: Parlem ara de la temporada de caça de mitja veda que comença avui a les Terres de l'Ebre amb quatre jornades autoritzades entre els mesos d'agost i setembre.
1: El sector reclama unificar el calendari al conjunt de Catalunya i alerta de la falta de relleu generacional. Diu Ràdio Joan Baricat.
12: El calendari de caça de mitja veda comença aquest diumenge. Aquest període permet l'aprofitament de 6 espècies d'ocells: la guatlla, la garsa, el tudó, el colom roquer, la tórtora euroasiàtica i l'estronell vulgar. Es tracta d'espècies nidificants a Catalunya i la seva caça només es permet en una època molt concreta de l'any. José Pedro Tomás és el president de la Federació de Caça de les Terres de l'Ebre.
13: Primerament, segons quines espècies on estigui demanat i autoritzat per la Generalitat, i, en general, coto privat i societats de caçadors.
12: El calendari varia segons l'espècie i zones de Catalunya. El sector demana unificar el calendari per evitar confusions i possibles sancions.
13: I no sé per què no s'unifica, per tres dies amunt, tres dies avall, perquè no s'unifica tot, i evitem les possibles sancions que puguin hi haure, o confusions, o... No, aquí jo trobo que l'administració tindria que afinar una mica més el tema i mirar de centralitzar-ho i fer-ho tot al mateix temps, no?
12: La Federació de Caça a les Terres de l'Ebre compta amb més de 3.500 caçadors federats. El període hàbil de caça general comença l'11 d'octubre.
0: I en plana local anem fins a Campdevànol, al Ripollès, que aprofita l'estiu per actuar a la xarxa de distribució substituint les canonades de fibrociment a l'avinguda Pau Casals, una de les més importants del municipi. El consistori també fa millores en altres punts en relació al clavegueram. Ens ho explica des de Ràdio Ripoll Guido Sengiarotti.
14: En una actuació valorada en 98.000 euros, l'Ajuntament de Campdevànol ha renovat els tubs de la xarxa d'aigua en baixa de l'avinguda Pau Casals. S'han canviat els tubs antics de fibrociment per alguns de nous, de polietilè, però sobretot s'ha seccionat en trams per minimitzar les afectacions de possibles talls d'aigua. En parla Joan Serra, regidor de barris de Campdevànol.
15: Llavors aquí el que s'ha fet també ha ser de seccionar, posar unes aixetes de pas, perquè en cas de que en el futur hi hagi alguna altra avaria, el greuge per a la ciutadania sigui el mínim possible i puguis seccionar trossos més petits. Per tant, d'aquesta manera, doncs, els ciutadans, doncs, uns tindran manca d'aigua i altres no, però serà una cosa més controlada.
14: Bona part de l'actuació ha vingut subvencionada per l'Agència Catalana de l'Aigua. D'altra banda, també han començat unes obres que tindran uns dos mesos de durada en relació a la millora de xarxa d'aigües brutes en un altre sector del poble. El cost d'aquesta actualització del clavegueram pujarà als 65.000 euros.
0: I hem de parlar també del consum de vi, en aquest cas, de la davallada que està experimentant darrerament a nivell global, però que també s'està produint un canvi d'hàbits.
1: Els consumidors busquen vins més frescos i amb menys graduació alcohòlica, mentre creix l'interès pels vins naturals. Tota la informació des de Ràdio Vilafranca amb la Caterina Tallón.
16: Els bars de vins són espais especialitzats on es detecten ràpidament els canvis d'hàbits en el consum de vins de tota mena. Precisament pel seu caràcter especialitzat mantenen una clientela fidel que segueix consumint vi, però perceben unes tendències marcades, sobretot per un consum més reflexionat i la demanda de productes més frescos. David Mas és el propietari de la vinateria Insòlia.
17: Sí, ho estem notant, però a l'estar en una zona vinícola, com el Penedès, això, doncs, la gent segueix bevent vi, però potser sí que no beu el vi que bevia abans. Naturalment, nosaltres, a part del bar de vins, doncs, tenim una distribució de vins i ho notem amb els clients, no? Que potser, doncs, no demanen el vi que demanaven abans.
16: Més enllà dels establiments especialitzats, segons un estudi de l'Observatori Agroalimentari, Rural i Ambiental de la Generalitat, a les llars catalanes el consum de vi sense DO disminueix entre el 2015 i el 2024, mentre que el vi amb DO experimenta un lleuger ascens i arriba a ser el principal tipus de vi consumit. Pel que fa al consum d'escumosos i cava, es manté força estable durant tot el període.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem amb la gran cantada de Cançó de Taverna, que va arribar ahir a la nit un any més a l'abadia de Sant Feliu de Guíxols.
18: Un 21 de febrer, quan tot just l'alba sortia, tancar els ulls...
1: Les actuacions van començar a les 10 de la nit al sector de platja del Passeig de Rius i Calvet i van comptar amb Josep Andújarse, Colla Jacomet i Llops de Mar. Aquesta mostra va néixer amb dos objectius. Per una banda, evitar que quedés endreçada a la memòria una forma de comunicació, de divertiment i d'entreteniment indispensable per als pescadors, tapers, ferroviaris, carreters o camàlics. Per altra, per fer un homenatge a aquells cantaires i testimonis vius o desapareguts que van confegir la seva petita història dintre de les tavernes.
0: I seguim amb més música, perquè Pitxorines, José Heret i la seua rondalla, o Quico el Cel i el Noi i el Munt de Ferreries han estat alguns dels grups que han actuat aquest dissabte al 33è Tradicionarius de les Terres de l'Ebre.
1: Una edició que ha plegat més de 1.000 persones a l'Orde dels Cruells de Roquetes, al Baix Ebre, des de 21 Ràdio, Caterina Avinyó.
19: Dona, així és com és.
20: Una nit que ha plegat públic de les Terres de l'Ebre i altres punts de Catalunya, que no només ha pogut escoltar música tradicional, sinó també sumar-se al ball i atrevir-se amb alguna jota.
21: Allò que surtes de casa i veus ballar la jota, una cosa bonica.
22: Pues bueno, precisament José Heret m'ha agradat molt perquè feia molt de temps que no el sentia.
23: És el primer any que veníem perquè sabíem que venia un grup mallorquí i nosaltres ballem Ball de Bot i hem vingut a sentir les Pitxorines, que ens agraden molt.
20: Des de l'organització han assegurat que la música d'arrel viu un moment d'esplendor, una vitalitat que, com ha explicat la codirectora del festival, Elena Maureso, també s'ha fet evident en l'èxit de públic d'aquesta 33a edició.
24: Considero que per a ser una iniciativa que va començar fa 33 anys, estem ara en un moment de molt d'esplendor i estem, la veritat, molt orgullosos, molt contents de fer el 33 aniversari.
20: La jornada ha culminat amb l'actuació de La Trama, una orquestra del Pirineu que ha recuperat balls tradicionals i els ha portat a l'escenari amb arranjaments i sonoritats renovades.
0: I anem ara amb un apunt de castells, perquè les quatre colles de Tarragona plantegen la possibilitat de modificar els horaris de les diades per fer front a les altes temperatures i garantir la seguretat dels castellers i del públic.
1: El debat s'ha obert després de la intensa calor que va condicionar l'actuació de Sant Magí dimecres passat. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
25: Les quatre colles tarragonines admeten a Tarragona Ràdio que cal buscar alguna solució o alternativa, més encara quan queda per davant bona part del calendari casteller i res fa pensar que les temperatures i el canvi climàtic donin una treva. Roger Budesca, cap de colla dels Xiquets a Tarragona.
26: És un debat que s'ha d'obrir. No sé jo ningú ni professional per dir què s'ha de fer, si van fer la diada, si picar toldos als balcons.
25: Gina Fort, cap de colla de la Jove, considera que estaria bé parlar-ne.
27: A veure si algun dia ens hem de reunir i hem de decidir si hi ha alguna possible solució perquè no ens passi això.
25: Josep Maria Gaia, cap de colla dels Xiquets del Serrallo, reconeix que la diada de Sant Magí es va fer molt difícil.
28: Fa molta calor, no sé si algun dia ens reunirem a veure com ho podem millorar.
25: Diagnòstica comparteix David Lobo, cap de colla dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Assegura que més d'un casteller es va marejar.
29: Les hores de diada i de tot plegat doncs fa que posem més d'algun casteller o castellera doncs, tingués algun estat una miqueta així marejat.
25: La calor va fer que el públic minvés a mesura que avançava la diada. El debat sobre la possibilitat d'avançar o endarrerir l'hora de les actuacions està obert també per part dels gestors de les actuacions.
0: Són les 2:53, moment de parlar d'esports.
30: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol. El Barça comença avui la temporada de la primera divisió al Camp de l'Elx, on disputarà el partit corresponent a la segona jornada de Lliga.
1: Els de Hansi Flick ja són a Alacant, on a 2:15 de la nit s'estrenaran en competició oficial aquesta temporada. Pel que fa a la convocatòria, no han viatjat ni Rodri ni Valde, que podria sortir del club abans que acabi el mercat. L'entrenador blaugrana assegura que volen començar el curs amb els 3 punts.
31: We know that it's not easy because Elche...
32: Sabem que no serà fàcil perquè l'Elx sap perfectament com jugar amb la pilota. Surten molt ràpid amb la pilota, la controlen bé i això és el que esperem trobar-nos. No serà fàcil, però evidentment tenim molta qualitat al nostre equip i volem demostrar-la. I per descomptat, volem guanyar.
31: We have huge quality in our team and we want to show this and also we want to win.
0: I per la seva banda, l'Espanyol va perdre per 1-2 en l'últim minut contra el Real Madrid.
1: Els blanquiblaus van mereixer com a mínim l'empat davant d'un conjunt blanc que va emportar-se la victòria gràcies a una diana de Carlos Espí en el temps afegit. Els blancs havien avançat amb un gol de Bellingham i Calatrava havia fet l'empat pels locals. Urco González és jugador de l'Espanyol.
2: mojar agua fría, ¿no? Porque creo que hemos competido muy bien, pero bueno, pues la derrota está en la línea a seguir. Pues bueno, si jugamos los partidos así, creo que vamos a estar cerca de ganarlos y bueno, esto es muy largo, pues evidentemente pues ahora estamos jodidos, ¿no? Pues esta derrota, pero bueno, hay que seguir en esta línea. Está claro que al final pues, le estamos muy agradecidos, ¿no? Porque el ambiente que siempre hay aquí, cómo animan, cómo aprietan, es una gozada y bueno, la verdad que le estamos muy agradecidos.
0: I a la segona divisió, el centre d'esports Sabadell buscarà avui la primera victòria de la temporada al Camp del Castelló.
1: El partit es jugarà a partir de les 7 de la tarda. Des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
3: El centre d'esports Sabadell visita avui un dels ferms candidats a l'ascens directe, com és el Club Deportivo Castellón, un equip que l'any passat ja va flirtejar en pujar a l'elit. Arriba aquesta segona jornada al Sabadell amb les mateixes baixes que l'estrena, és a dir, Ferran Costa no pot comptar amb els lesionats Genar Fornés, Pipa Alain Ribeiro i Javi López Pinto. Pablo Hernández, el tècnic dels castellonencs, no presenta cap absència, cap baixa, més enllà de com acabi en els propers dies el mercat de fitxatges d'estiu. Arbitra la primera dona col·legiada del futbol professional, Marta Huerta de Aza, a partir de les 7 a Castàlia, aquest Castelló Sabadell.
0: Camim d'esport, al futbol sala, el Barça va golejar el Peñíscola en un nou amistós de pretemporada.
1: Els blaugranes van superar l'equip del Baix Maestrat per 4-1 amb un doblet d'Adolfo i Dianes de Mateus i Martel. El col·legi, o Víctor, va parlar després del partit.
4: Ah, creo que estamos haciendo una gran temporada, ¿no? El equipo está trabajando mucho, jugando mucho y nada, seguir así que ya va a empezar lo bueno, ¿no? Ah, yo creo que el equipo tiene que seguir así lo que está haciendo, trabajando muy bien, ajustando algunas cosas y unión, ¿no? Creo que la unión es lo principal de este equipo y vamos por todas.
0: I tanquem amb ciclisme perquè Tadej Pogačar ja vesteix el mallot vermell de líder de la Vuelta després de la primera etapa.
1: L'eslové principal favorit per emportar-se la prova va guanyar la primera etapa amb 9 centèsimes d'avantatge respecte a Ethan Hayter en una contrarrellotge de 9 quilòmetres disputada a Mònaco. Avui, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosca.
0: Amb aquest apunt acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Passeu un bon diumenge.

0: Els alcaldes de Roda de Berà, el Tarragonès i del Vendrell al Baix Penedès asseguren que els municipis encara no han avaluat la totalitat dels danys causats pels aiguats i remarquen la dificultat de preveure episodis de pluja intensos. Molts veïns asseguren que els va faltar informació. 9 persones continuen a l'hospital, una d'elles en estat crític. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, defensa que enviar un SOS als mòbils del Baix Penedès i Tarragonès no estava justificat pel nivell de risc previst pel Meteocat i perquè calia adaptar la resposta a cada situació. Avui es manté l'alerta del pla Inuncat per la probabilitat de tempestes intenses a les Terres de l'Ebre. En algunes finques de fruita de Ponent s'hi està fent una prova pilot per millorar les condicions dels treballadors del camp davant de les elevades temperatures. Màquines adaptades amb ombra i ventiladors o un vestuari amb predomini del blanc són algunes de les mesures aplicades amb bons resultats. El Picat, al Segrià, tanca un cap de setmana de festa major amb dues agressions sexuals. Els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, i també investiga una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi per part de 3 nois. Al País Valencià, l'estabilització del foc permet el retorn dels veïns desallotjats de Gàtova, però se'ls demana que no beguin aigua de l'aixeta i que es quedin confinats per no entorpir les tasques dels serveis d'emergència. I els Mossos han detingut un home com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. És el propietari d'un vehicle calcinat que va originar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, segons la investigació dels Mossos i agents rurals. I avui fa 100 dies que es va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo. En poc més de 3 mesos han mort més de 2.500 persones. Les Nacions Unides diuen que el virus es propaga molt ràpid i les ONGs sobre el terreny creuen que l'impacte real de l'epidèmia podria ser molt més gran.
1: Esports.
2: Hansi Flick deixa fora de la convocatòria Alejandro Valde per jugar aquest vespre al camp de l'Elx en el debut del Barça a la Lliga. Flick s'ha endut 23 jugadors, no hi són tampoc Rodri, que encara no s'ha entrenat amb el grup, ni Casadó ni Héctor Fort. També juga avui el Sabadell, visita el camp del Castelló a partir de les 7. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip a Castàlia. I en marxa aquesta hora la segona etapa de la Vuelta, 214 quilòmetres entre Mònaco i el municipi francès de Manosca. Tadej Pogačar és el primer líder de la ronda espanyola.
0: I una tarda més, els núvols creixen sobre les muntanyes, s'esperen ruixats al nord del Pla de Lleida i al Prepirineu durant la tarda, i al Pirineu seran moderats de cara al vespre. També arribarà la pluja a la Terra Alta, la calor s'intensificarà i les màximes més altes rondaran els 34 graus.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 3 de la tarda. Us informa des d'ara i fins al punt de les 4, Anna Hernández.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'endemà dels aiguats al Baix Penedès i al Tarragonès, els municipis més damnificats per l'impacte de la pluja van recuperant poc a poc la normalitat. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític, i el balanç de les pèrdues materials encara no es pot calcular. Avui, 24...
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 39%.

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.
2: Humans i humanes!
3: El proper 8 de setembre a les 7 del vespre a Can Cassó, la Regidoria de Cultura d'Arbúcies presenta un assaig obert de l'obra Emboscadura, del grup Colectivo Ameno. És una companyia resident a Naus Aiats i que aquest any ha estat seleccionats per participar en la Fira del Teatre de Tàrrega. Crítica i humor en un viatge delirant on la bogeria i la poesia es donen la mà. Clown, bosc i dissidència. A través dels clowns, la natura té veu i no té cap intenció de callar. Dos arbres desesperats decideixen passar a l'acció, sortir del bosc per donar un missatge als éssers humans. La seva intenció serà emboscar-los i animar-los a plantar-se. Recordeu, 8 de setembre, a les 7 del vespre, a Can Cassó, assaig obert de l'obra Emboscadura del grup Colectivo Ameno. No us ho perdeu.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 4.

0: Els alcaldes de Roda de Barà, el Tarragonès i del Vendrell, el Baix Penedès, asseguren que els municipis encara no han pogut avaluar del tot els danys causats pels aiguats que van patir la matinada de dissabte i recomarquen la dificultat de preveure episodis de pluja tan intensos. Molts veïns, a més, asseguren que els va faltar informació. 9 persones continuen als hospitals, una ingressada en estat crític. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, defensa que enviar unes alertes als mòbils d'aquestes poblacions no estava justificat pel nivell de risc previst pel Meteocat i perquè va caldre adaptar la resposta a cada situació. Avui es manté l'alerta del Pla Inuncat per la probabilitat de tempestes intenses a les Terres de l'Ebre. La població del Picat al Segrià tanca un cap de setmana de festa major amb 2 agressions sexuals. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat d'haver fet presumptament tocaments a nois, alguns menors, i també investiga una suposada agressió sexual i amenaces que hauria patit una jove al municipi per part de 3 nois. L'estabilització del foc que crema el País Valencià ha permès el retorn dels veïns desallotjats de Gàtova, però els han demanat que no beguin aigua de l'aixeta i que es quedin confinats a casa per no entorpir les tasques dels serveis d'emergència. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. És el propietari d'un cotxe calcinat que va originar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, segons la investigació de Mossos i agents rurals. Rècord de traduccions de llibres en català a altres llengües. Amb 385 originals traduïts l'any passat, es va batre la marca del segle. Les versions en castellà, italià i portuguès encapçalen aquest rànquing. I èxit de participació, tant de públic com d'artistes, en la 44a edició del Festival de Ball Tradicional Les Dansa de les Preses, a la Garrotxa. S'ha tancat avui al matí, amb la participació, entre altres, de companyies del Perú, el País Basc, Indonèsia, Sud-àfrica i Sèrbia.
1: Esports.
2: El davanter argentí de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, comença des de la banqueta en el partit que jugarà l'equip matalasser contra el Villarreal. A partir de les 5, recordeu, a 2:15, el Barça debutarà a la Lliga al Camp de l'Elx. I en Fórmula 1, 22 voltes de les 72 que s'han de disputar, en queden 50, de moment Lewis Hamilton com a líder del Gran Premi dels Països Baixos per davant d'Antonelli i Norris.
0: Tarda en què podem tenir alguns ruixats al nord de les comarques del Pla de Lleida i al Prepirineu durant la tarda, i més moderades de cara al vespre, també en aquests punts. Arribarà també pluja a la Terra Alta, calor que es va intensificant mica en mica, aquesta setmana en tornarà a fer. Avui, de moment, les màximes ronden els 33-34 graus.
1: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts i mig de les 4 de la tarda, us està parlant Jaume Brufau. Els municipis més damnificats per l'impacte de la pluja la matinada de dissabte, mica en mica, continuen treballant, miren de recuperar la normalitat. 9 persones encara són a l'hospital i una, malauradament, en estat crític. El balanç de les pèrdues materials encara no es pot calcular. Alcaldes com el de Roda de Barà, Pere Virgili, o del Vendrell, Kenneth Martínez, ens han explicat avui al matí a 3CAT Info que és molt difícil preveure la intensitat d'aquests aiguats i asseguren que encara és aviat per poder quantificar tots els danys.
3: El dany, sobretot amb...
4: FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 39%.

0: choose.
1: Estem amb tu des de 1985.
2: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
1: 107.6 FM.

0: L'endemà dels aiguats al Baix Penedès i Tarragonès, Protecció Civil defensa que enviar un és alerta als mòbils no estava justificat pel nivell de risc previst pel Meteocat i perquè calia adaptar la resposta a cada situació. Els alcaldes dels municipis damnificats asseguren que encara no han avaluat la totalitat dels danys. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. El Picat, el Segrià, tanca un cap de setmana de festa major amb dues agressions sexuals. Els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, i també investiga una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi per part de 3 nois. Alberto Núñez Feijóo demana al govern espanyol el confinament per risc sanitari dels migrants de Ceuta que tinguin malalties com la sarna o la tuberculosi. La ministra de Sanitat li recorda que les competències en aquest àmbit són de les comunitats i considera la proposta desproporcionada. Els Mossos detenen un home com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Es tracta del propietari d'un vehicle calcinat que va provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. I l'Àfrica és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, tot i que és una de les regions del món que menys gasos d'efecte hivernacle genera. A Mauritània, molts joves abandonen el país perquè la crisi climàtica ha afectat el principal motor econòmic del país, que és l'agricultura.
1: Esports. El president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, diu que el Barça no ha estat a l'alçada, textual, amb el club matalasser en l'intent del fitxatge de Julián Álvarez, que, segons Cerezo, continuarà a l'Atlètic. I el Barça jugarà a partir de 9:15 al camp de l'Elx. Valde ha quedat fora de la convocatòria de Flick.
0: I al temps, una tarda més, els núvols creixen sobre les muntanyes, s'esperen ruixats al nord del Pla de Lleida i al Prepirineu durant la tarda, i al Pirineu seran moderats de cara al vespre. També arribarà la pluja a la Terra Alta. La calor s'intensificarà i les màximes més altes rondaran els 34 graus.
2: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 3 minuts de les 5 de la tarda, us informa Anna Hernández. Els municipis més afectats per les darreres pluges al sud del país van recuperant a poc la normalitat. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític, i el balanç de les pèrdues materials encara no es pot calcular. Els alcaldes de poblacions com Roda de Barà o el Vendrell constaten que és molt difícil preveure la intensitat d'aquests episodis i asseguren que encara és d'hora per quantificar-los. Anem fins a Coma-ruga amb la Montse. Mir, Montse, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Tot i que aquí a Coma-ruga, al Vendrell, encara queden tolls d'aigua, aquesta tarda l'aspecte dels carrers més afectats ja és diferent. Es veu una massa marronosa de terra i pinassa que amb el vent genera pols. Circulen pocs vehicles, però sí que hi ha força grues que en continuen retirant. És el cas del cotxe de la família de la Núria.
4: Entró agua, entraron 4 dedos de agua y no sabemos lo que pasará con el cotxe. Sí que nos han dicho que tardará en que llegue a nuestro taller porque hay un montón y a ver, a cruzar los dedos.
3: Alguns veïns de l'avinguda Brisa Mar no tenen electricitat. Per zones s'han organitzat i netegen...
5: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
6: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 39%.

trist jo, fins i tot el menjador està trist i tan gris, tant que ens agafa per riure els dos i oblidem el per què d'estar tan malament. Però en un moment les cares se'ns tornen a omplir de plors.

0: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia.
2: I sovint, en fer-se fosc, de lluny m'arribarà una cançó. 29 d'agost, a 8:15 del vespre. En fer-se fosc és una proposta que es va iniciar amb èxit l'any 2025 a Junet i que el darrer dissabte d'agost vol convidar la gent veïna, permanent, temporal o ocasional d'Arbúcies a fer el tancament de l'estiu i del període de vacances. Un concert que comença a 8:15 i que acompanya amb música la llum del sol que es va fonent, canviant el color del cel, de les muntanyes, fins que, en fer-se fosc, arriba la nit. Mujer. Aquesta és la segona edició i gaudirem d'un concert dels sons més autèntics de Cuba, com el son, el mambo, la guaracha, el cha-cha-cha i el bolero. Un concert de ritmes caribenys amb els temes més emblemàtics. Quizás, quizás, Piel Canela, Guantanamera, Perfidia o Frenesí. Un concert de Telva Rojas, la reina cubana del bolero, acompanyada de la Selva Big Band, reconvertida en una orquestra de música llatina que ens oferiran un viatge per la música cubana. Recordeu, en fer-se fosc, a partir de 8:15 el proper 29 d'agost a Joanet. No us ho podeu perdre.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, a les 6 en punt. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta matinada a la localitat de la Ràpita, al Montsià. Els agents han rebut un avís d'una agressió entre diversos grups i quan els agents hi han arribat han trobat l'home ferit d'una punyalada. Tot i que els serveis d'emergència l'han intentat reanimar, l'home ha mort. L'endemà dels aiguats al Baix Penedès i Tarragonès, Protecció Civil defensa que enviar un SLR als mòbils no estava justificat pel nivell de risc previst pel Meteocat i perquè calia adaptar la resposta a cada situació. Els alcaldes dels municipis damnificats asseguren que encara no han avaluat la totalitat dels danys. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Alberto Núñez Feijóo demana al govern espanyol el confinament per risc sanitari dels migrants de Ceuta que tinguin malalties com la sarna o la tuberculosi. La ministra de Sanitat li recorda que les competències en aquest àmbit són de les comunitats i considera la proposta desproporcionada. El Picat, al Segrià, tanca un cap de setmana de festa major amb dues agressions sexuals. Els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, i també s'investiga una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi per part de 3 nois. I encara els Mossos han detingut un home com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. És el propietari d'un vehicle calcinat que va originar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, segons la investigació dels Mossos i els agents rurals. En marxa una prova pilot per millorar les condicions dels treballadors del camp davant les elevades temperatures. En algunes finques de fruita de Ponent s'han instal·lat tendals i ventiladors i s'ha adaptat el vestuari de cotó transpirable i de colors clars per protegir de la calor. I avui fa 100 dies que es va declarar el brot d'èbola a la República Democràtica del Congo. En poc més de 3 mesos han mort més de 2.500 persones. Les Nacions Unides diuen que el virus es propaga molt ràpid i les ONGs sobre el terreny creuen que l'impacte real de l'epidèmia podria ser molt més gran.
2: Esports. El públic del Metropolitano xiula majoritàriament el davanter Julián Álvarez en la seva presentació després del seu fitxatge frustrat pel Barça. Julián comença des de la banqueta a l'Atlètic de Madrid-Villarreal 0-0, que s'està jugant ara mateix. I l'esprintador anglès Matthew Brennan guanya la segona etapa de la Vuelta per davant del català Pau Miquel, que acaba segon.
1: I el temps al llarg de la tarda s'esperen xàfecs i alguna tempesta en punts esparsos, no pas de forma general, al Pirineu, Prepirineu i a les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Poden ser intenses al Pla de Lleida i la Ribera d'Ebre i demà hi haurà més tronades i algunes pedregades. La temperatura baixarà al final de la tarda.
0: Rescat Info.
1: Passen 3 minuts de les 6, us informa Quim Codines. Bona tarda.
3: Ràdio Arbúcies.
4: 107.6
5: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 39%.

0: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia.
2: Humans i humanes!
3: El proper 8 de setembre, a les 7 del vespre, a Can Cassó, la Regidoria de Cultura d'Arbúcia es presenta un assaig obert de l'obra Emboscadura, del grup Colectivo Ameno. És una companyia resident en Aus Aiats i que aquest any ha estat seleccionats per participar en la Fira del Teatre de Tàrrega. Crítica i humor en un viatge delirant on la bogeria i la poesia es donen la mà. Clown, bosc i dissidència. A través dels clowns, la natura té veu i no té cap intenció de callar. Dos arbres desesperats decideixen passar a l'acció, sortir del bosc per donar un missatge als éssers humans. La seva intenció serà emboscar-los i animar-los a plantar-se. Recordeu, 8 de setembre, a les 7 del vespre, a Can Cassó, assaig obert de l'obra Emboscadura del grup Colectivo Ameno. No us ho perdeu.

0: Trescat Info.
1: Molt bona tarda a les 7.

0: Molta atenció perquè l'episodi de fortes pluges encara no ha acabat i Protecció Civil, de fet, manté encara actiu el pla inuncat per avui a la tarda a les Terres de l'Ebre. A les del Segrià, a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, també hi pot haver tempestes i fort vent. L'avís demà es mourà cap a Ponent i cap als Pirineus. Els pobles més afectats per les fortes precipitacions de la matinada de dissabte continuen treballant per recuperar el més aviat possible la normalitat. Els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort violenta d'un home avui de matinada a la localitat de la Ràpita, al Montsià. Els agents han rebut un avís que havia hagut una agressió entre diversos grups i, quan han arribat al lloc dels fets, han trobat l'home ferit d'una punyalada. Els serveis d'emergència l'han intentat reanimar, però l'home ha acabat morint. Mossos d'Esquadra, que també han detingut un home de 40 anys, acusat en aquest cas d'haver fet presumptament tocaments a nois, alguns menors, a la festa major del Picat, al Segrià. També s'investiga una presumpta agressió sexual i amenaces a una noia del municipi per part de tres nois. El govern espanyol descarta confinar els migrants a Ceuta per frenar la transmissió de malalties, tal com demana que ho faci el PP. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu perquè diu que el risc és baix. I a més recorda que les competències en salut pública són de les comunitats autònomes. Els Mossos detenen un home com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. És el propietari d'un vehicle calcinat que va originar el foc que aquesta setmana va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. S'ha fet una investigació conjunta entre Mossos d'Esquadra i agents rurals. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que Rússia està planejant allistar 300.000 nous soldats després de les eleccions que faran el dia 18 de setembre. El president ucraïnès afirma que aviat es traslladaran entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, aliat del Kremlin, per lluitar contra el seu país. Èxit de participació, tant de públic com d'artistes. A la 44a edició del Festival de Ball Tradicional Les Dansa de les Preses, a la Garrotxa, s'ha tancat avui al matí. Aquest any han participat companyies del Perú, el País Basc, Indonèsia, Sud-àfrica i Sèrbia.
1: Esports.
2: És a punt de començar el Castelló-Sabadell, segon partit dels vallesans a la segona divisió. Un duel que ja estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest vespre debutarà el Barça a 2:15 al Camp de l'Elx i des d'una hora abans en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. D'altra banda, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2, a punt d'acabar en un Metropolitano que ha escridassat Julián Álvarez. I també en directe ara a les 7 ha de començar la cursa del Gran Premi de Washington de la IndyCar, una cursa que pot proclamar campió per cinquena vegada el català Àlex Palou.
0: Seguiment, doncs, a cara d'aquestes precipitacions que poden aparèixer en aquestes zones de Pirineu, Prepirineu, Terres de l'Ebre i comarques de Ponent, amb unes temperatures que avui han començat una recuperació progressiva. Tornarem a tenir temperatures altes a meitats de setmana, però avui, de moment a la tarda, començaran a baixar.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 7 de la tarda, us parla Jaume Brufau. Protecció Civil manté activada l'alerta inuncat per intensitat de pluges avui a la tarda a les Terres de l'Ebre, amb la previsió que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. El Servei Meteorològic també...
3: Estem amb tu des de 1985.
4: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 39%.

0: Rescat Info.
1: Molt bona tarda, són les 8 de la tarda.

0: Alerta perquè l'episodi de fortes pluges encara no ha acabat i Protecció Civil manté actiu el pla Inuncat per aquesta tarda a les Terres de l'Ebre i per demà a la meitat del nord del país. El Servei Meteorològic avisa que les tempestes d'aquest dilluns poden anar acompanyades de pedra i fort vent. D'altra banda, els pobles més afectats per les precipitacions d'ahir comencen a recuperar-se. El gruix de consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i temporals d'aquest estiu. El govern espanyol descarta confinar els migrants de Ceuta per frenar la transmissió de malalties tal com demana el Partit Popular. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu perquè el risc, diu, és baix. A més, recorda que les competències en salut pública són de les comunitats autònomes. Els Mossos detenen un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, durant la festa de Major del Picat, al Segrià. També s'investiga una presumpta agressió sexual i amenaces a una noia del municipi per part de tres nois. Detinguts dos adolescents israelians per apallissar amb un pal un palestí de Cisjordània amb una cama amputada. Les imatges s'han difós a les xarxes socials i un dels atacants ha ingressat a presó. La Universitat Catalana d'Estiu de Prada ha tancat avui amb la participació de més d'un miler de persones. Els organitzadors n'estan satisfets, tot i que aquesta edició ha estat marcada per les dificultats econòmiques. Des del govern asseguren que la iniciativa té futur. I rècord de traduccions de llibres en català a altres llengües. Amb 385 originals traduïts l'any passat, es va batre la marca del segle. Les versions en català, en castellà, italià i portuguès encapçalen aquest rànquing.
1: Esports.
2: Al descans, el Castelló-Sabadell, partit del segon partit dels Vallesans a la segona divisió, un partit que de moment està amb empat a 0, un duel que estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest vespre debutarà el Barça a 2:15 a la Lliga al Camp de l'Elx i en directe a la TDT. D'altra banda, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2 en un Metropolitano que ha escridassat Julián Álvarez. I també en directe tenim en marxa la cursa del Gran Premi de Washington de la IndyCar, una cursa que podria proclamar campió per cinquena vegada el català Àlex Palou.
0: I al temps, tenim cel més ennuvolat en aquest tram final de la tarda i fins a primera hora de la nit amb xàfecs i algunes tempestes aïllades al Pirineu, interiors de les Terres de l'Ebre i a punts del Pla de Lleida. Poden ser fortes al voltant de la Terra Alta, el Segrià i l'Alta Ribagorça. Demà a la tarda cauran més tempestes i farà menys calor.
1: 3CAT Info.
0: Bona tarda, passen pràcticament 4 minuts de les 8. Els informa Quim Codines fins al...
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 39%.

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.
2: I sovint, en fer-se fosc, de lluny m'arribarà una cançó. 29 d'agost, a 8:15 del vespre. En fer-se fosc és una proposta que es va iniciar amb èxit l'any 2025 a Junet i que el darrer dissabte d'agost vol convidar la gent veïna, permanent, temporal o ocasional d'Arbúcies a fer el tancament de l'estiu i del període de vacances. Un concert que comença a 8:15 i que acompanya amb música la llum del sol que es va fonent, canviant el color del cel, de les muntanyes, fins que, en fer-se fosc, arriba la nit. Mujer. Aquesta és la segona edició i gaudirem d'un concert dels sons més autèntics de Cuba, com el son, el mambo, la guaracha, el cha-cha-cha i el bolero. Un concert de ritmes caribenys amb els temes més emblemàtics. Quizás, quizás, Piel Canela, Guantanamera, Perfidia o Frenesí. Un concert de Telva Rojas, la reina cubana del bolero, acompanyada de la Selva Big Band, reconvertida en una orquestra de música llatina que ens oferiran un viatge per la música cubana. Recordeu, en fer-se fosc, a partir de 8:15 el proper 29 d'agost a Joanet. No us ho podeu perdre.

0: Ciumanes!
1: El proper 8 de setembre a les 7 del vespre a Can Cassó, la Regidoria de Cultura d'Arbúcies presenta un assaig obert de l'obra Emboscadura, del grup Colectivo Ameno. És una companyia resident en Aus Aiats i que aquest any ha estat seleccionats per participar en la Fira del Teatre de Tàrrega. Crítica i humor en un viatge delirant on la bogeria i la poesia es donen la mà. Clown, bosc i dissidència. A través dels clowns la natura té veu i no té cap intenció de callar. Dos arbres desesperats decideixen passar a l'acció, sortir del bosc per donar un missatge als éssers humans. La seva intenció serà emboscar-los i animar-los a plantar-se. Recordeu, 8 de setembre, a les 7 del vespre, a Can Cassó, assaig obert de l'obra Emboscadura del grup Colectivo Ameno. No us ho perdeu.

Welcome to the show.

0: Bonito.
1: Data: 5 de setembre. Lloc: La Gavella. Hora: 11:45 del matí. Assumpte: presentació de la 19a temporada de Amics i Residents Arbúcies.
2: S'ha acabat d'endrejar. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gavella, a partir de 11:45 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 87%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 90%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 90%.